0: Ja estem a divendres, comença el cap de setmana i comencen també algunes de les activitats festives més esperades d'aquest mes de juliol. Avui Benicarló celebrarà aquesta nit una nova edició de la Nit en Vela. La programació començarà a les 8 de la nit i s'allargarà fins a la 1 de la matinada, amb espectacles de circ, música, màgia i acrobàcies repartits per diferents ubicacions. La Nit en Vela oferirà actuacions per a tots els públics i convertirà Benicarló en un gran escenari a l'aire lliure durant tota la nit d'aquest divendres. Escoltem a Carlos del Sorts, regidor d'Arts Escèniques.
1: Tenim aquests 7 espectacles finalment que tindrem en tota la nit. Arrencarem a les 8 de la vesprada amb aquest primer espectacle itinerant per a tota la família, acabant quasi a la 1 del matí en l'últim espectacle a la plaça Constitució. Com sempre, esperem molt bona acceptació i molt bona participació. És cert que demà també se'ns junta amb un esdeveniment esportiu a nivell nacional com és el futbol de Espanya, i que igual això més que res animar sobretot també la gent que surti als bars i cafeteries, que aprofiten mirar a la terrassa, a la pantalla, però també que aposten per la cultura, perquè no n'hi ha que deixar-la de banda i apostar per les dues coses, per l'esport i per la cultura, i sí que ja ho tenim tot preparat.
0: I avui també comencen les festes a Sant Rafel del Riu amb el campionat de pàdel i l'obertura de la Terrassa Jove, que celebra el seu 27è aniversari a la 1 del matí. S'obrirà. Les festes s'allargaran fins al 19 de juliol i hem parlat amb el seu alcalde, Domingo Giner, que ens conta un poc les novetats d'aquest any.
2: El que està és que anem a fer un campionat de pàdel, és la primera vegada que se fa. Anem a veure qui és el guanyador o la parella guanyadora d'aquest primer certamen de pàdel a Sant Rafel del Riu. Després, tenim una xocotata cosa que tampoc no... A vegades no és important, però sí que té un sentiment. Enguany el riu ha baixat durant molt de temps, s'han fet moltes fotografies per part de veïns i veïnes, i anem a fer una exposició d'aquells moments que ha passat el veí a la vora del riu, fotografiant-lo i veient la bellesa que té el nostre riu quan baixa aigua. Són dues novetats que tenim, però jo crec que la Terrassa Jove, així com les verbenes populars, són també un escenari de novetat cada any, perquè cada any acudeix més gent i cada any, quan acaben les festes, la gent valora positivament estos actes que, com un poble minut, com deia al principi, hem de fer l'equilibri entre l'economia i l'oci. No podem destinar tots els diners que voldríem, però sí que tenim que els diners que destinem los actes en una presència i una categoria que considerem acceptable, no, inclús espectacular.
0: I Santa Madalena de Pulpis també acollirà les seues festes de la joventut aquest cap de setmana. Escoltem ara el seu alcalde, Sergio Bou, que ens conta un poc sobre la programació.
3: Molts dels actes programats, ja dins de festes, dins d'aixòs 60 actes de festes ja no caben, en tots els dies que tenim, per tant, al final el que acabem fent és programant la setmana anterior amb els joves, a l'associació juvenil, habitualment, conjuntament, evidentment, amb la regidoria de festes i amb tot l'Ajuntament de Santa Madalena i tota la comissió de festes, però hi ha actes que per exemple tenim programat per al dia 10 un documental.
4: Molt bé.
3: Que aquest documental al final, i aprofitaré avui per a dir-ho, en lloc del dia 10 s'acabarà fent el dia 12, el diumenge 12, és a dir, dos dies després de lo que havíem programat, precisament per totes les qüestions que afecten al final a la programació també festiva, no? Però comencem en el dia 11. El dia 11, que són les festes de la joventut, ahir sempre intentem col·locar actes més culturals per part dels joves, però a més, enguany, per segona vegada, anem a fer l'actuació del grup de danses madaleneres, sempre és la colla dels nens i de les propis, i enguany a més amb la rondalla de la sota de Benicarló.
0: Continua també el Festival de Teatre Clàssic de Peníscola este cap de setmana amb una nova cita al Castell del Papaluna. Este dissabte, 11 de juliol, a les 10:30 de la nit,

0: por hoy Maestrat.
1: Molt bon dia i salutacions des de Ser Maestrat. Avui és divendres 10 de juliol de 2026. Anem amb la informació de l'horatge.
2: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
3: L'horatge.
1: La temperatura màxima per avui és de 31 graus i la mínima de 22 graus. El vent ha començat bufant del noroest a 5 km per hora i arribarà fins als 25 km per hora. L'índex ultravioleta màxim serà de nivell 8 i serà un dia solejat, però veurem algun que altre núvol.
4: Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona, IVA incluido. 20 años construyendo juntos.

0: Escoltem a Carlos del Sorts, regidor d'Arts Escèniques.
1: Tenim aquests 7 espectacles finalment que tindrem en tota la nit. Arrencarem a les 8 de la vesprada amb aquest primer espectacle itinerant per a tota la família, acabant quasi a la 1 del matí en l'últim espectacle a la plaça Constitució. Com sempre, esperem molt bona acceptació i molt bona participació. És cert que demà també se'ns junta amb un esdeveniment esportiu a nivell nacional com és el futbol de l'Espanya, i que igual això més que res animar sobretot també la gent que surti als bars i cafeteries, que aprofiten mirar a la terrassa, a la pantalla, però també que aposten per la cultura, perquè no n'hi ha que deixar-la de banda i apostar per les dues coses, per l'esport i per la cultura, així que ja ho tenim tot preparat.
0: I avui també comencen les festes a Sant Rafel del Riu amb el campionat de pàdel i l'obertura de la Terrassa Jove, que celebra el seu 27 aniversari a la 1 del matí. S'obrirà. Les festes s'allargaran fins al 19 de juliol i hem parlat amb el seu alcalde, Domingo Giner, que ens conta un poc les novetats d'aquest any.
2: El que està és que anem a fer un campionat de pàdel, és la primera vegada que se fa. Anem a veure qui és el guanyador o la parella guanyadora d'aquest primer certamen de pàdel a Sant Rafel del Riu. Després, tenim una xocotata de cosa que tampoc no... A vegades no és important, però sí que té un sentiment. Enguany el riu ha baixat durant molt de temps, s'han fet moltes fotografies per part de veïns i veïnes, i anem a fer una exposició d'aquells moments que ha passat el veí a la vora del riu, fotografiant-lo i veient la bellesa que té el nostre riu quan baixa aigua. Són dues novetats que tenim, però jo crec que la Terrassa Jove, així com les verbenes populars, són també un escenari de novetat cada any, perquè cada any acudeix més gent i cada any, quan acaben les festes, la gent valora positivament estos actes que, com un poble minut, com deia al principi, hem de fer l'equilibri entre l'economia i l'oci. No podem destinar tots els diners que voldríem, però sí que tenim que els diners que destinem los actes en una presència i una categoria que considerem acceptable, no, inclús espectacular.
0: I Santa Magdalena de Polpís també acollirà les seues festes de la joventut aquest cap de setmana. Escoltem ara el seu alcalde, Sergio Bou, que ens conta un poc sobre la programació.
3: Molts dels actes programats, ja dins de festes, dins d'aixòs 60 actes de festes ja no caben, en tots els dies que tenim, per tant, al final el que acabem fent és programant la setmana anterior amb els joves, a l'associació juvenil, habitualment, conjuntament, evidentment, amb la regidoria de festes i amb tot l'Ajuntament de Santa Magdalena i tota la comissió de festes, però hi ha actes que per exemple, teníem programat per al dia 10 un documental.
4: Molt bé.
3: Que aquest documental, al final, i aprofitaré avui per a dir-ho, en lloc del dia 10 s'acabarà fent el dia 12, el diumenge 12, és a dir, dos dies després del que havíem programat, precisament per totes les qüestions que afecten al final a la programació també festiva, no? Però comencem en el dia 11. El dia 11, que són les festes de la joventut, ahir sempre intentem col·locar actes més culturals per part dels joves, però a més, enguany, per segona vegada, anem a fer l'actuació del grup de danses madaleneres, sempre és la colla de dolçaines i de balletes propis, i enguany a més amb la rondalla de la sota de Benicarló.
0: Continua també el Festival de Teatre Clàssic de Peníscola este cap de setmana amb una nova cita al Castell del Papaluna. Este dissabte, 11 de juliol, a les 10:30 de la nit, el Pati d'Armes acollirà la representació de Palabra de Perro, una obra de Juan Mayorga inspirada en El Coloquio de los Perros de Miguel de Cervantes. Es tracta d'una coproducció de l'Antia Escènica i el Festival de Teatre Clàssic de Peníscola.
5: Atención, aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peníscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peníscola. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto.

0: o sube a la Torre Mirador y podrás ver todo el laberinto desde 8 metros de altura. Abierto los fines de semana de 10 a 19 horas y todos los días durante Semana Santa. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Te esperamos en el laberinto de Peñíscola. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeniscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana.
1: San Mateo, cae el sol.
2: Tardeos Chill en el jardín de bodegas Besalduc Valls en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol. Todos los sábados de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673 21 62 80 o en BV.
3: La Diputació de Castelló distribuirà 24.000 ulleres homologades entre 36 municipis xicotets de la província per a observar l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. La institució provincial, a través del Patronat Provincial de Turisme, ha iniciat l'enviament d'aquest material als municipis de menys de 5.000 habitants que han comunicat la seva intenció d'organitzar activitats o funcionar com a punts d'informació oficial durant l'esdeveniment astronòmic. I la Unió Llauradora i Ramadera es concentrarà avui divendres davant de les Conselleries d'Agricultura i Medi Ambient per a reclamar solucions als danys provocats per la fauna silvestre i l'abandó agrari. La protesta tindrà lloc a la ciutat administrativa 9 d'octubre a València i començarà amb un esmorzar popular a les 9:30 del matí. A partir de les 10 s'iniciarà l'acte reivindicatiu. L'organització agrària denuncia l'augment dels danys en les explotacions i reclama mesures urgents per controlar la proliferació d'espècies que causen pèrdues econòmiques als agricultors. A més, la Unió demana actuacions per recuperar terres agrícoles abandonades i ha proposat crear una línia d'ajudes de 900.000 euros per finançar mesures preventives com tancaments, protectors o sistemes dissuasius. I això ha sigut tot per a l'informatiu d'aquest matí. Que tingueu molt bon dia i que tingueu molt bon cap de setmana.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 10 de juliol del 2026, anem amb el primer tram de l'Oi por Oi del Ser Maestrat. Avui parlarem amb Rosa Martínez, informadora turística de l'Oficina de Turisme de Culla, i és que demà, 11 de juliol, tindrà lloc l'encesa de Culla amb més de 8.000 ciris que on es tancarà l'alumbrat del poble a les 10 i mitja de la nit, per a veure Culla completament a obscures, il·luminada només per aquests 8.000 ciris. A més, també parlarem amb Anna Besalduc, alcaldessa de Sant Mateu, i és que aquest cap de setmana tindrà lloc Sant Mateu Medieval, que clarament no vos podeu perdre. I a més, també hem parlat avui amb Jimmy Castro, actor de l'obra Palabra de Perro, que s'estrenarà demà al Festival de Teatre Clàssic de Peñíscola.
1: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaròs, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.

0: adentro por mi ventana.
1: Vuelve el buen tiempo. Disfruta del aire libre con Toldos Raiva. Confeccionamos a medida todo lo necesario para protegerte del sol. Toldos, stores y pérgolas de todo tipo y mucho más. Con las mejores marcas del mercado.
0: De corazones rotos, mi
1: consúltanos y resolveremos tu problema. Toldos Raiva. Estamos en el Polígono Industrial de Benicarló, en el teléfono 964-460798. Toldos Raiva, somos profesionales. Más de 30 años nos avalan. El Maestrazgo regresa al siglo XIII. Vuelve San Mateo Medieval 2026, del 10 al 12 de julio. Animación, desfilades, zona infantil y parades de mercaders y oficis. Acompáñanos el viernes a las 7:30 en su inauguración oficial. Vibra con el color de sus grandes desfiles y sé testigo del solemne nombramiento de caballeros y damas en la iglesia arciprestal. Disfruta de las danzas medievales en la Plaza Mayor y del impresionante espectáculo final de fuego y acrobacias Terra de Fires. 3 días únicos de mercado, oficios y tabernas para toda la familia. Que no te lo cuenten, te esperamos en San Mateo. Organiza Ayuntamiento de San Mateo. Colabora Conselleria de Industria, Turisme, Innovació i Comerç.
2: Hola, molt bon dia a tots i a totes. Avui en una secció més del Hoy por Hoy tenim a l'alcaldessa de Sant Mateu, Anna Besaldú. Què tal estàs?
3: Hola, bon dia.
2: I avui anem a parlar sobre el Sant Mateu medieval, que podríem dir que és una de les cites més esperades d'aquest estiu. Què representa aquesta fira per al municipi?
3: Bueno, pues com dius, sí, és una... el Sant Mateu medieval és un... una data en el calendari en el segon cap de setmana de juliol que està absolutament consolidada, que la gent del nostre territori, inclús tots els visitants que venen a l'estiu a la nostra comarca la tenen anotada en l'agenda per a visitar-nos. I bueno, per a nosaltres significa pues, rememorar, no?, aquest passat esplendorós del poble de Sant Mateu en l'època medieval, però també representa que volem que el Sant Mateu medieval siga un escaparate de, per a mostrar, no?, a la gent que ve en l'excusa del Sant Mateu medieval per a que conega de primera mà i que tinga ganes de tornar, pues, un poble que està viu, que té molta història, molt de patrimoni i en el que se poden passar uns dies de vacances, pues, la veritat és que amb molta tranquil·litat i molt bé.
2: Aquest any tenim una nova edició. Hi ha alguna novetat que presente enguany?
3: Bueno, sempre els espectacles de Sant Mateu medieval sempre van canviant any rere any, no?, per a que no siga sempre el mateix i que la gent que ens ha visitat altres anys pues, puga tornar. Tenim una llista enorme d'activitats. Cada 15 minuts passaran coses dins del recorregut del Sant Mateu medieval. I bueno, la veritat és que definir-ne algun pues me costa, no? Perquè jo crec que de tots podem disfrutar una mica, però que hi ha espectacles itinerants durant tot l'horari del Sant Mateu medieval, que per cert vull recordar a la gent que ens estiga escoltant que estarà obert i hi haurà espectacles fins a les 11 i les 11 i mitja de la nit, és a dir, quan s'amaga el sol que ja no podem estar a la playa podem vindre a continuar gaudint del Sant Mateu medieval i bueno, i per a tots els públics, no? Pel públic familiar, per als més menuts, jo crec que és pels que més activitats hi ha durant les 3 jornades, divendres a la tarda, dissabte i diumenge tot el dia. Sí que és veritat que en les hores de més calor, pues a partir de la 1, 1:30, fins a les 6 de la tarda, pararà un poc l'activitat per a que la gent puga descansar i evitar la calor extrema, però a partir d'aquestes hores hi haurà moltíssima activitat.
2: I què és el que fa diferent aquesta Fira de Sant Mateu d'altres fires medievals que hi ha al territori?
3: Bueno, jo crec que moltes coses, no? Primer, pues, l'hospitalitat de la gent de Sant Mateu, que és molt hospitalària i rep d'una forma tremenda al visitant. Segona, Sant Mateu és un poble en tanta història que en la seva època en la època medieval era la seva època d'esplendor, el mercat de la llana de la península Ibèrica se concentrava a Sant Mateu i, per tant, hi havia moltíssima activitat econòmica i això va fer que en molts de carrers de Sant Mateu te trobes cases senyorials, palaus, l'arxiprestal, la plaça en Porxes, vull dir, se nota, Sant Mateu és un poble medieval i a poquet que li faigues, pues te retorne, no?, en ese passat. No, no, el Sant Mateu medieval no és una invenció, és algo real que el nostre poble, en el nostre poble ho pots veure cada dia. És veritat que este cap de setmana, pues, en mercat, on hi haurà molts de productes també locals, sabeu que a Sant Mateu tenim olis de moltíssima qualitat, se fan pastes tradicionals de moltíssima qualitat, les nostres panaderies fan uns pans que tenen premis nacionals, vull dir, la gastronomia. Jo crec que tot aquest conjunt de coses és el que fa diferent aquesta fira medieval.
2: Com bé has dit, aquesta fira és un gran atractiu per a la gent. Quins espais emblemàtics recomanaria per a que les persones que vinguin per primera vegada a Sant Mateu puguin visitar?
3: Bueno, tinc que dir-te que hi han programades, hi haurà visites guiades també durant aquest cap de setmana del Sant Mateu medieval. Hi ha moltíssims espais a Sant Mateu, vull dir, és d'obligat visitar la nostra plaça Perticà, la nostra església arxipestal, un passeig per les muralles, tenim el Palau Villores, el Palau Borrull, passejar per Sant Mateu ja és un plaer, no? I tenim moltíssimes coses que oferir al visitant. Després tenim l'Ermita dels Àngels, que encara que estiga un poc apartat, té molt fàcil accés en cotxe i també és un lloc molt interessant de visitar, sobretot perquè té un gran mirador on crec que són 7 pobles els que se veuen des d'allí en un dia clar i, per tant, bueno, que se passen per l'oficina de turisme, que segur que els donaran tota la informació que necessiten per a no perdre res del que té Sant Mateu.
2: I en quant al impacte que té la Fira Medieval al municipi, quin impacte econòmic i turístic té la Fira per als comerços, la restauració i els allotjaments locals que hi ha al poble?
3: Bueno, no te ho sabria quantificar econòmicament, t'he dit que l'impacte és molt gran, però no només este cap de setmana, no? El Sant Mateu Medieval, jo sempre ho dic, va néixer en la idea de que els visitants de la Fira Medieval acabaran enamorant-se de Sant Mateu i descobririn un poble on pot vindre a passar unes vacances, un cap de setmana, un dia, perquè hi ha moltes coses que oferir, no? Entonces, sí que hem detectat que des de la primera edició pues hi havia molta gent que venia a Sant Mateu a veure el Sant Mateu Medieval, però que no coneixia Sant Mateu. De fet, hem passat en 13 edicions, seria la 15, però els 2 anys de pandèmia no la vam poder fer. En aquests 13 anys d'edicions del Sant Mateu Medieval hem pogut comprovar com a Sant Mateu estava molt estacionalitzat el turisme, sobretot el que venia a les nostres cases rurals, i que en aquest moment i després de 13 edicions i després de moltes coses també que des de l'Ajuntament hem impulsat respecte al turisme, pues, hem trencat en aquesta estacionalització i tenim durant tot l'any una ocupació, no t'ho vaig a dir del 100%, perquè no és així, però entre el 70% i el 80%, sí.
2: Més o menys, molt bé. I com respon el veïnat de Sant Mateu davant d'un esdeveniment d'aquestes dimensions?
3: Bueno, pues molt bé, perquè a més dins dels actes que hi haurà i dels espectacles tenim moltes associacions locals que d'una forma o d'una altra participaran durant aquests 3 dies en el Sant Mateu medieval. Se vol que no, pues tenim l'associació d'antigues ordres militars que farà desfilades, estarà també la inauguració, tenim a la banda de música que també estarà en la inauguració, la colla de Dolçainers, l'associació de jocs tradicionals que se diu La Tella, que també farà exhibicions de jocs tradicionals que ja venen de l'època medieval. Segur que m'he dicho algú, que me disculpen, perquè són tantes les que van participar, que segur que aixina de memòria m'he dicho algú, però sí, el poble se volca absolutament i el poble surt al carrer a disfrutar també de tots els espectacles i de veure el poble i de gaudir d'un poble ple de gent que ve a visitar-nos.
2: Ha mencionat les associacions del poble. Quin és el paper que juguen aquestes associacions i també els voluntaris del poble per a que la fira siga un èxit?
3: És cabdal. Ja t'explicava que participen durant el cap de setmana en moltíssims, moltíssims actes. Hi haurà també, tenim una associació de teatre que també va fer representacions, sobretot pel públic en general, però sobretot per als més menuts, en els nostres llavadors públics, que també estan dins del recinte. Sant Mateu té dos llavadors antics i van a fer allí també representacions. I després, pues, bueno, invitem també a tota la gent de Sant Mateu pues, que col·labore i que ajude, no?, a vestir-se un poc com en l'època, perquè en moltes cases tenen roba perquè ja ho fan cada any, i això ens ajuda també a lo que és la imatge de la fira.
2: I ja per acabar, què és per a que s'endua un visitant després de passar un dia a Sant Mateu Medieval?
3: Bueno, se pot emportar moltes coses. Sí. Me preguntes claro. Per què és el que pot comprar a Sant Mateu. Com te deia al principi, a Sant Mateu tenim olis de moltíssima qualitat en premis internacionals, que no se'n pot anar de Sant Mateu sense emportar-se una botelleta. Olis que, a més, són d'oliveres mil·lenàries, tenim moltíssimes a Sant Mateu, però com te deia també les nostres panaderies que fan uns pans en forns de nenya a la manera tradicional i unes pastes típiques del nostre territori que tenen que provar-les i que se ho tenen que emportar a casa. Però mentre estan a Sant Mateu també poden disfrutar moltíssim de la gastronomia i de tot el que els nostres restaurants estan preparant per a aquest cap de setmana per a tots els visitants que vulguin quedar-se a dinar a Sant Mateu. I bueno, jo crec que poden descobrir coses molt bones en Sant Mateu.
2: Pues moltes gràcies per atendre'ns en aquesta entrevista i acudirem a tots els que ens estan escoltant aquest cap de setmana a visitar Sant Mateu Medieval.
3: Així els esperem, a totes i a tots.
1: El Maestrado regresa al siglo XIII. Vuelve San Mateo Medieval 2026, del 10 al 12 de julio. Animación, desfilades, zona infantil y parades de mercaders y oficis. Acompáñanos el viernes a las 7:30 en su inauguración oficial. Vibra con el color de sus grandes desfiles y sé testigo del solemne nombramiento de caballeros y damas en la iglesia arciprestal. Disfruta de las danzas medievales en la Plaza Mayor y del impresionante espectáculo final de fuego y acrobacias Terra de Fires. 3 días únicos de mercado, oficios y tabernas para toda la familia. Que no te lo cuenten, te esperamos en San Mateu. Organiza Ayuntamiento de San Mateu. Colabora Conselleria de Industria, Turisme, Innovación y Comercio.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts al segon tram de l'Oi por Oi del dia d'avui, 10 de juliol del 2026. En aquest cas tindrem, com sempre, tots els divendres, l'actualitat a la cooperativa Benior de Benicarló. A més, han estat en nosaltres Amàlia Roig i Joan Bell per a parlar de la tercera edició de Versos a la Mar, que tindrà lloc demà, 11 de juliol, a les 11, al Club Nàutic de Vinaròs. I a més, com sempre, tindrem el nostre programa de Pixel Maestrat amb Albert Gavaldà, qui ha entrevistat a Agustín Chaler en una entrevista molt interessant. Hola, molt bon dia a tots i a totes. Avui, una setmaneta més, estem amb l'actualitat de Beniort i per això estem amb la seva responsable de comunicació. Molt bon dia, Suni.
1: Hola, molt bon dia. Doncs sí, Gabriela, seguim molt actius en diferents àrees, des del supermercat de Beniort fins al sector hortofrutícola, passant també per algunes notícies que ens omplin d'orgull perquè representen per a la cooperativa i per al territori i que de seguida, pues, si m'ho permeteu, anem a repassar.
0: Pues, si et pareix, comencem pel supermercat perquè ja tenim novetats tant pel que fa a promocions com també a un sorteig que sempre desperta pues, molta expectació entre els clients.
1: I tant, i és que ja tenim guanyadora del sorteig del carro de la compra del mes de juny. Ha sigut Maria Dolores Pellicer, que és sòcia de Beniort, però recordeu que no fa falta ser soci o sòcia per poder ser una persona de les afortunades en guanyar este carro. Així que des d'ací volem donar avui l'enhorabona a Maria Dolores i també les gràcies per confiar sempre en el nostre supermercat. Parlem d'un premi valorat en més de 50 euros que sempre fa il·lusió.
0: I a més, tot just es tanca un sorteig, però és que ja arranca un altre.
1: Sí, sí, aquí acabem un i comencem un altre. I ara el que està en joc és el carro del mes de juliol. Així que animem a tots els clients i clientes a participar. Recordem que per cada compra que feu superior a 10 euros al nostre supermercat, us donem una participació per al sorteig. Com sempre m'agrada dir, quan més compres, doncs més participacions. I este sorteig que fem, en el que us regalem un carro cada mes, és una manera d'agrair la confiança a tota la gent que aposta per un supermercat de proximitat i de quilòmetres zero com és el nostre.
0: I precisament aquesta invitació a passar pel súper arriba també amb un nou fulleto i amb noves ofertes en marxa.
1: Sí, perquè des d'este dimarts passat ja tenim en marxa aquestes noves ofertes del supermercat que es podran aprofitar fins el 4 d'agost i vosaltres les podeu veure en el fulleto d'este mes. Trobareu una àmplia gamma de productes de marca blanca, de la marca Gourmet, també de primeres marques, també algun producte de proximitat, juntament amb molt bons preus en diferents seccions. Per tant, és un bon moment per estalviar i per omplir la cistella amb qualitat.
0: Recordem, a més, on està ubicat el supermercat de Beniort per a tota aquella gent que encara no coneix de prop.
1: Doncs sí, és important. Els que encara no ens coneguen som el supermercat de la cooperativa de Benicarló i estem en el polígon industrial El Collet. Està tot juntet el nostre magatzem d'hortalisses, també el supermercat i davant tot just la benzinera. L'horari del nostre súper, doncs tots els dies de dilluns a divendres de les 8 del matí a les 7 de la tarda. Això vol dir que avui us podem atendre fins les 7 de la tarda. I demà dissabte també de 8 a 2. Així que encara esteu a temps de passar, d'aprofitar les ofertes i per descomptat de participar en el sorteig.
0: I del supermercat passem a una notícia que parla del territori i de compromís, perquè el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida, Carxofa de Benicarló, compta amb un nou secretari i a Beniort esta notícia vos toca molt de prop.
1: Doncs sí, ja no us conto perquè efectivament és el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Carxofa de Benicarló acaba d'estrenar un nou secretari que és José Antonio Simó Ramón, que assumeix esta responsabilitat en substitució de Guillermo Edo Barreda, que ha ocupat el càrrec des de la creació de l'organisme. I per a nosaltres és una notícia molt especial perquè, doncs, perquè José Antonio Simó és precisament també el nostre vicepresident, el vicepresident de la cooperativa. I com sabeu, Guillermo Edo, ha sigut el nostre director general durant 35 anys.
0: I és que a més, si parlem de José Antonio Simó, ho fem d'una persona molt, molt vinculada al camp i al cooperativisme d'ací de Benicarló.
1: Sí, sense dubte, José Antonio procedeix d'una família llauradora molt vinculada al món cooperatiu, agrícola i associatiu de la ciutat. És empresari agrari i en concret se dedica a la citricultura i coneix de molt a prop la realitat del camp, les seues inquietuds i les seues necessitats. Per això estem convençuts que afrontarà esta nova etapa amb coneixement, responsabilitat i estima per un producte tan emblemàtic com és la carxofa de Benicarló, com ja ho va fer el seu pare, Manuel Simó, qui va ser el primer president del Consell Regulador de la Carxofa.
0: I precisament esta mateixa setmana també ha representat Beniort en un altre espai molt significatiu per a la ciutat, com és la constitució del Consell de la Festa de la Carxofa.
1: Doncs sí, ja us deia que José Antonio, a banda de ser ara el nou secretari del Consell Regulador de la Denominació d'Origen de la Carxofa, és també el nostre vicepresident i, per tant, té representació institucional. I esta setmana, en concret el dimarts, va estar al Saló Noble de l'Ajuntament per participar en la reunió de la Constitució del Consell de la Festa de la Carxofa. Per a nosaltres, per a Beniort, és tot un orgull que el consistori compte amb la nostra cooperativa per formar part d'este Consell, perquè la Festa de la Carxofa és molt més que una celebració gastronòmica, és una expressió de la identitat del nostre poble i del valor del nostre sector agrari.
0: I de la carxofa passem ara a una altra de les grans protagonistes d'aquest estiu, com és la síndria, que continua plenament de temporada i en un moment molt òptim de consum.
1: Sí, estem en plena producció de síndria, que sense dubte és la reina de l'estiu. És una fruita, com sabeu, refrescant, saborosa, dolça i perfecta per a combatre la calor. I a més la podeu trobar al nostre supermercat, així que és una molt bona opció per omplir la nevera amb producte de temporada i de proximitat. Per això, avui, per acabar ja, us convido a consumir-la d'una manera ben refrescant, que com veureu, la recepta que tinc preparada és ideal per a aquests dies de tanta calor.
0: Pues per favor, endavant, perquè a mi ja se m'està fent la boca aigua.
1: Pues jo crec, Gabriela, que t'agradarà i és una recepta super senzilla. Mira, per a combatre l'onada de calor anem a preparar un granissat de síndria. Només necessitem síndria ben fresqueta, un poc de suc de llimona i, si volem, unes fulles de menta per donar-li un toc encara més refrescant. Què anem a fer per preparar-la? Triturem la síndria, li afegim el suc de llima i ho deixem al congelador, remenant això sí de tant en tant perquè agafi aquesta textura de granissat que tant apeteix a l'estiu. És una opció, per tant, lleugera, saludable i molt gustosa, ideal tant per a mitja tarda com per a posar el punt final a qualsevol dinar d'estiu. I se m'ocorreix que, mira, preparant un granissat de síndria aquesta tarda, tarda nit, per veure el partit d'esta nit d'Espanya, què te sembla? Jo crec que celebrant-lo amb els gos mos pot sentar de meravella. Una gran manera de disfrutar de la síndria, que continua sent, com te dia, la gran protagonista d'estos mesos de calor. I esperem que la selecció espanyola també os siga del Mundial 2026.
0: Jo no sé com ho fas, però mira, tots els divendres me dones una fam i un gustet allà a provar les coses i les receptes que me dius, però segurament que el testarem perquè si no, vamos, jo a mi me doné algo. I jo per la
1: clar
0: meva
1: sí.
0: part... Moltíssimes gràcies, Suni, per compartir una setmaneta més tota la informació de l'actualitat de Beniort.
1: A gaudir del cap de setmana i nosaltres ens parlem d'ací a 7 dies en molta més informació, ofertes, promocions, actualitat des de la cooperativa de Benicarló. Una abraçada, Gabriela.
0: Moltíssimes gràcies. Hola, molt bon dia a tots i a totes. Avui en una secció més de l'Oi por Oi de les entrevistes tenim a Amàlia Roig, escriptora i presidenta de Dijous d'Arts, i a Joan Bell, coordinador d'aquesta mateixa organització. Primer que res, moltíssimes gràcies.
2: Associació, perquè som associació.
0: Associació,
2: sí, sí.
0: Perfecte. I, bueno, demà és la tercera edició de Versos a la Mar. Com va néixer aquesta idea?
2: Ui, aquesta idea va néixer perquè a nosaltres ens agrada molt la poesia, bueno, ens agraden molt tots els gèneres literaris, i vam pensar que a l'estiu el poble de Vinaròs estava una mica pobre en el sentit literari.
0: Uh-huh.
2: I llavors vam dir, a veure, podríem buscar un escenari que fos molt fresquet, que fos molt agradable d'estar a vora mar i tal, i fer un recital i provem a veure què tal anirà. I vam pensar que fracassaríem, però quina seria la nostra sorpresa quan va tenir un èxit molt gran. De fet, clar, el lloc on ho fem és el Club Nàutic, però no a la part del bar, sinó al final de tot, on estan els vaixells, hi ha una gran esplanada, tot envoltat de mar, que s'està a les 8 de la tarda, un dia 11 de juliol, s'està deliciosament bé. I entre l'aroma de la mar, el silenci, els barcos, la poesia i una mica de música clàssica que posem, enguany serà música de cello, que la tocarà Ariana Besalduc, doncs tot això conformen una zona ideal, diríem, per a suportar les calors de l'estiu i disfrutar una mica de la poesia, de la música, d'aquestes coses que ens agraden tant.
0: I què ha significat per a vosaltres aquesta continuïtat?
3: Bé, esta consolidació del recital, la veritat és que és una gran alegria, perquè com ha comentat Amàlia, en el primer moment que el vam muntar vam tenir dubtes de quina acollida tindria. La nostra sorpresa va ser gran, perquè el primer any ja va venir molta gent, l'any passat van haver-hi més de 100 persones assistint al recital, i això és tot un èxit. Nosaltres estem

0: tècniques. Però, per exemple, l'equip de so, etc., ens l'hem hagut de buscar en altres, a través de coneixences, etc. Finalment hem aconseguit un bon equip de so, i després el que tenim, que això té un valor incalculable, és 20 rapsodes que amb el tema, dins del tema, amb veu de dona, és a dir, poemes escrits per dones, cada una d'aquestes persones recitarà un poema. Són poemes breus, normalment, i intercalarem la música. I deixem dir les persones,
1: sí, sí, per
0: si, si puc, de que intervendran, perquè segur que els agradarà sentir-ho. Bueno, nosaltres dos, Amàlia i Joan, Joan i Amàlia, farem la presentació, una presentació breu de l'acte, i després començaran a recitar. No diré els títols dels poemes ni els autors. Allà mateix tindreu el programa, tots hi haurà el programa, l'entrada és lliure, no s'ha de pagar res. Els rapsodes seran Josep Maria Pla, Maixer Royo, Regina Prades, Josep Sanabdon, Elena Fora, Tomàs Camacho, Sílvia García, Manolo Barceló, Àngels Font, Maite Biosca, Aurora Ferreres, Carme Esteller, Javier Solí, Sorlí, Anna Alcalde, Menxo Monedero, Amàlia Roig, bueno, jo mateixa, Joaquim Buch, Rosa Maria Balaguer, Vicky Almuni i Joan Gómez. I la música, com ja he dit abans, Ariana Besalduc, que és una xica d'aquí Vinaròs, jove, que té 20 i pocs anys, 24, una cosa així, i que normalment està a Brussel·les, on viu, i on estudia música, i bueno, no sé què estudia, perquè ho sap tot, jo, no?
2: Però, sí, la veritat és que és un encant, tocant el cello ho fa meravellosament, meravellosament bé. Sí, sí, en sí, aquest sí. Sentit és estupendo. Jo volia comentar que el programa és en veu de dona i, per tant, tots són poemes escrits per dones, però hem volgut que la participació també inclogui homes. Vull dir que, perquè pensem que la veu de les dones també l'han de dir els homes. Vull dir, hem tingut molta cura en aquest sentit de que tothom estigués implicat amb la programació d'aquest acte, no? Segur que serà bonic i segur que passarem una molt bona estona allà.
0: Bueno, després fem un sopar, també lliure, s'apunta qui vol, però bueno, ja tenim un munt de gent apuntada.
1: I què aporta esta combinació de poesia i de música per a la gent?
0: Què aporta? Bueno, clar, això depèn de la persona, no? Normalment la gent que ens ve a sentir és gent que té un gust per la literatura i per la música i per la poesia. No oblidem que la poesia en un principi era música. Llavors són dues coses que casen a la perfecció normalment, però també hi ha gent que ve perquè, tot i que no són lectors de poesia, els agrada sentir i o sigui, que són gent com més del món de la faràndula, del teatre, diríem. També tenim a dos participants que porten al teatre aquí a Vinaròs, que són Joan Gómez i Regina Prades. I després hi ha un altre pool de gent que venen perquè allà s'està molt bé, perquè aquell silenci, aquella calma i aquells sons tan bonics i allò que diu tanta gent, perquè al ser tan variat són 20 els que sortim d'un en un, doncs allò també aporta molta riquesa. I suposo que ve també gent només a prendre la fresca, no?
2: Sí, home, si també serveix per incitar que algú llegeixi poesia o que s'animi a recitar poesia, benvingut. Jo haig de dir que, òbviament, hi ha algun rapsoda que és professional, però la majoria no són professionals. No, però això jo crec que li dona molt de caliu a l'acte, perquè color i caliu, en el sentit, doncs, de que cada un dels que recita té una veu pròpia i una veu diferent a la resta, i això ho fa maco, jo diria.
0: I un accent diferent,
2: sí.
0: Perquè el mateix poema, dit per dues persones diferents, són dos poemes diferents. I bueno, això és una cosa que està bé. Tenim gent, bàsicament són gent de Vinaròs, però també tenim gent, no sé, un per exemple d'Alcalà, un altre de la Sénia,
2: del Canà,
0: del

0: Vull dir que
1: de
0: pobles,
1: Carlo,
0: de pobles del voltant,
1: sí, de Benicarló, sí, sí. Bueno, de llocs diversos que venen expressament per això. S'ha fet com famós, sí, això dels versos a la mar. A més, el nom també està com molt ben trobat, trobo jo. Com que ens el vam inventar, jo ara presumir això. Però versos a la mar, tercera edició. Enguany, no sé si tindrem prou cadires. Bueno, ens en ja deixen 100, quantes?
0: 120,
1: crec. L'any passat vam ser 100, uns 130 persones de públic. Va haver gent que es va quedar una mica dreta, però bueno, no podem fer res més.
2: Al final, no?
1: Sí.
2: I
1: sí,
2: ha sigut complicat l'organització de...
0: Bé, aquest any enguany ha sigut enguany, una sí, miqueta més complicat que mm-hmm, ja tres anys teníem més col·laboració per part de l'Ajuntament. Aquest any només ens ha cedit les cadires i aleshores a l'equip de so l'hem hagut de buscar, i l'equip de so hem tingut la sort que entre el grup de música Solc i la Gom Guallart ens han pogut deixar el material entre tots dos, i amb tot això doncs farem, jo crec que la cosa sortirà bé, però hem tingut aquest petit problema que ens ha complicat una mica, sí, la història.
1: Bueno,
0: però
1: són bons equips els,
0: no,
1: que,
0: passa, no passa,
1: els que ens han donat,
0: no passa res. La qüestió, la més important, equips, la més important és, sí, fer el recital, i segur que tot anirà bé.
1: Pues sí. Són bons equips, però nosaltres ens hem hagut de posar les piles per fer un curs accelerat de funcionament dels equips de so, perquè clar, i clar, tot això és obra de voluntariat, d'hores, de parlar amb un, de parlar un altre, i tu voldries vindre, i tu tal, i tu me deixes qual, i no sé què. Els cartells mateixos els hem fet nosaltres a casa. Altres anys l'Ajuntament ens havia pagat la impressió. Ara enguany doncs ho hem fet nosaltres amb els nostres folis, amb la nostra,
0: bueno,
1: tinta, amb tot. Vull dir que és un acte que curiosament, i ser tan voluntariat té molt d'èxit. Mm. I això jo penso que a la gent li hauria de fer reflexionar una mica, no? A més, un acte gratuït, clar,
0: sí,
1: que això és com una joia. Nosaltres estem, com ha dit Joan, molt acostumats a anar a recitals poètics i a converses poètiques, i t'asseguro que a Barcelona i a València de públic en els recitals hi han màxim 8 persones. 8 persones, perquè la poesia és una cosa que interessa a poca gent. I en canvi aquí a Vinaròs aconseguim més de 100 persones, perquè no fem només este recital, en fem un altre també el Dia Mundial de la Poesia, el 21 de març, que aquell, clar, 21 de març fa fred encara, i el fem a la biblioteca de Vinaròs, i allà convidem algun poeta viu, i a més fem homenatge a un poeta mort, i s'omple també la sala d'actes de la biblioteca a vessar també. O sigui que si podem introduir ni que sigui només la poesia a Vinaròs, ja estem molt satisfets.
2: Pues sí,
0: sí, sí.
2: Pues no res, jo per la meva part moltíssimes gràcies, i recordar a la gent que és demà al Club Club Nàutic de Vinaròs a les 8 de la tarda,
1: sí,
2: i bueno, que s'apropen i que disfruten de versos a la mar.
1: Molt bé, moltes gràcies,
0: moltes gràcies
1: a vosaltres,
0: bon dia,
1: i moltes gràcies a tots.
2: Moltes gràcies.
3: Un dia més a Píxel Maestrat, el programa de Ser Maestrat, on parlem de diversos temes. Doncs moltes vegades parlem de fotografia, parlem a vegades de ciberseguretat, i avui començarem una secció nova que serà parlar de viatges, i ho farem de la mà d'Agustín Chaler. Agustín Chaler lo coneixereu molts com a un gran viatger que resideix a Vinaròs, però bueno, això de que resideix és una manera de parlar, perquè es passa la vida fora de Vinaròs. No és així, Agustí?
4: Pues sí, la veritat és que quasi sóc una apàtrida, i la veritat és que el que vaig néixer a Vinaròs i me sento profundament vinarossenc, pues estic poc temps aquí. Però bueno, sempre faig bandera del meu poble allà per on vaig pel món.
3: Sense dubte. T'han tingut algun altre programa que parlàvem una mica de la tecnologia que ens han d'endur per a viatjar, però avui parlarem ja més de de quan anem a un país determinat, què saber d'aquell país, les seves costums, el que fer, el que no fer, i coses així. I començarem aquesta etapa amb Tailàndia. Tailàndia, que és un país que Agustí coneix molt bé, i es parlarà una mica d'ell. Però primer de tot, Agustí, per què val la pena agafar un avió i anar-se tan lluny fins a Tailàndia?
4: Bueno, a veure, anem a veure. Tailàndia segurament és el país més tranquil, més desenvolupat de tota Àsia, és a dir, és un lloc perfecte per preparar viatges. Jo mateix, quan vaig cap a Àsia, quan enfronto un recorregut regional ampli de mesos, el preparo a Bangkok, no el preparo a Vinaròs. És a dir, és un lloc molt barato, molt barato, molt assequible, perfectament equipat per un turisme de tota classe, tant familiar com un turisme de motxelero o d'èlit, d'hotels de cine, complexos impressionants, i és un país que perfectament li pot mirar la cara a Espanya, que és un dels millors en turisme, no? Però si Espanya està al número 2 del rànquing del món en turisme, Tailàndia deu estar entre els 5 o 10 millors del món. Des de llavors és una meravella i és un país molt complet, on té molta cultura, moltes tradicions, molta religió, molt bones platges, molt bona gastronomia, molt bons transports, i té muntanya, té selva, té temples, és a dir, és un país molt complet i molt agradable. Mm-hmm.
3: Parlem una miqueta dels tòpics de Tailàndia, primer de tot, perquè tots els països tenen els seus tòpics. Quins t'has trobat que eren veritat i quins tòpics t'has trobat que potser no n'hi havia per a tant d'aquest país?
4: No, a veure, els tòpics que hi ha positius, per exemple, són els tòpics de que la gent sempre somriu. Hi ha un llibre molt conegut que es diu 50 maneres de somriure, inclús les que foten. O sigui, quan t'han de fotre, també t'ho diuen somrient, no? Cosa que s'agraeix. Però, bueno, és un país que no perd mai la sonrisa, és cert, sempre estan així. És un país que té una figura omnipresent entorn al rei. El rei és intocable, és a dir, no pots criticar-lo, no pots fer cap artícul malament. És un país que pena molt l'entrada de drogues, sí que és veritat. És el mateix entrar un gram de cocaïna que entrar 2 quilos de cocaïna, és a dir, te'n vas 15 anys a la presó, i les presons de Tailàndia pues, no són molt agradables, que diguem, no? Aleshores, sí que són certs tòpics, i després hi ha tòpics, les platges són tòpics perfectament reals, és a dir, són les millors platges del món, molt límpies, molt cuidades, molt... la veritat és que és un país que respon a l'imaginari que un té antes d'entrar,
3: O sigui que realment el que és Tailàndia no és només la platja, perquè un quan va a Tailàndia potser pues, té la idea, no?, d'un país així exòtic per a nosaltres, almenys, però quan algú va a Tailàndia i busca platges, realment no li decebe, no?, les platges que es troba, resorts turístics,
4: això. Són fantàstics, els resorts són de primer nivell, en totes les companyies, fa que mos faguéssim una imatge, pues, podria ser comparable perfectament a la Riviera Maya o la República Dominicana, sense la delinqüència que tenen els països americans, no? És a dir, allí sí que no hi ha robatoris, però hi ha algun hurto, sempre hi ha persones, no és un país molt gran, en molta població, no hi ha una gran densitat de gent, tipus la Índia o Bangladesh, i la gent és molt amable, és a dir, entonces sí, està perfectament equipat per totes les butxaques, els complexes de 5 estrelles de totes les companyies espanyoles estan tots representats allí. Per supost, té diversos aeroports, té el més gran d'Àsia, l'aeroport de Bangkok, el nou, és l'aeroport que és un hub de connexió on pots anar a qualsevol destí, inclús del Pacífic i de Austràlia, és a dir, és el gran hub de connexió asiàtic, no? És un país també que té molta, molta cultura, té temples molt antics, producte del budisme imperant, i té uns temples que són patrimoni de la UNESCO, tots. També té molt fàcil accés als països veïns, i recordem que el del costat, que és Camboya, en el qual ara mateix té un petit conflicte fronterer i no està en molt bona relació, té Angkor Wat, que per mi Angkor Wat és un perfecte complement a una persona que viatja a Tailàndia i vol disfrutar de les meravelles naturals. si vol complementar en les millors ruïnes del món fetes per la mà de l'home, pues estan a una hora d'avió. Uh-huh. Entonces, a tu te dona igual anar a Tailàndia soles que a fer Tailàndia-Cambodja un combinat, que és el que fa pràcticament el 100% de viatgers. Completa el viatge en una visita a Angkor Wat.
3: Sí, perquè sense dubte Angkor Wat és un complex espectacular. Tots han vist fotos d'això i és brutal, allà enmig de la selva, no?
4: El millor del món. El millor del món. Necessites, com a mínim, ho dic per les persones a les quals li pugui vindre bé aquest programa de ràdio, com a mínim 3 dies. 3 dies com a mínim. Té un circuit curt, que estan los 5 millors temples que hi ha, que són los imprescindibles. Té un circuit mig, diguéssim, que dura tot el dia complet, i després té los temples més llunyans, a 60 quilòmetres, a 80, ¿vale? I encara estan descobrint temples nous. És sens dubte una meravella que tenim al planeta, no?
3: Uh-huh. Tailàndia, que què és el millor que té Tailàndia? Ja hem parlat una miqueta de, bueno, el baix nivell de delinqüència, el ben preparat que està per al turisme, les seves comunicacions... Quins altres aspectes positius trobes tu que justifiquen un viatge a Tailàndia, a banda de la seva història, però en conjunt, si tinguessin que valorar Tailàndia en general?
4: Hi ha dues coses que la gent les mira, òbviament. Primer, la facilitat per arribar. Hi ha dos vies, bàsicament, hi ha moltes, però hi ha dos que són les que utilitza tot el món, que és via los països àrabs, no? Via Qatar Airways o Etihad, tenen molt bona connexió, ¿vale? Perquè hi ha molts de treballadors en aquests països àrabs. Aleshores, tu connectes Barcelona, Madrid, València en Qatar i vas directament a Tailàndia. I després té Turkish, que és la companyia més important, que també estem molt ben implantats. Té facilitat per arribar, esta una. Dos, és un país molt barat. I entonces hi ha persones que són el que són, tenen un poder adquisitiu limitat, no? Pues Tailàndia s'ajusta a aquest pressupost barat. És a dir, tu pots fer-lo barat perquè, per exemple, menjar molt decentment al carrer, perquè es fa molta vida al carrer. Un pad thai, per exemple, que és exquisit, de gambes, o un pad thai de pollastre, te pot costar 2 euros. Uh-huh. ¿Vale? És a dir, menjar és molt barat, el menjar és molt sa, molt bo, té el millor de la cuina asiàtica, mixturada pa que li agradi a l'europeu, no? O a l'occidental. I bueno, i també és un país on, ja t'he dit, el cost de la vida de tot és molt barat, els monuments són molt barats, el menjar és molt bo i és molt barat, és molt fàcil el transport intern, és a dir, tu pots combinar 1.000 quilòmetres de distància sense cap problema. Tu pots fer, arranco en Bangkok, però vaig a fer el circuit nou a Chiang Mai, Chiang Rai, a fer el riu Mekong, que és molt agradable, i té uns mercats fluvials magnífics, i això és molt factible, és apenes una hora i quart de vol en 50.000 companyies que t'ho fan. És a dir, és un país que pots complementar el que és la cultura en l'oci, perfectament.
3: Mm-hmm. I ara, sigues sincer, que ja sé que sempre ho ets, però què li diries a algú per a que no tinga sorpreses? Una mica lo ruïn que ens podem trobar i que hem de mirar d'evitar.
4: Home, lo ruïn és... Hi ha coses que són evidents. A veure, és a dir, allí si fas alguna cosa contra el rei, com he dit, allí ho pagues molt car. Si t'ocorris fer alguna cosa en drogues, ho pagues molt car. Tot està molt penat. Allí està tot molt, molt penat i el sistema jurídic que tenen... és implacable, és a dir, allí no te pots escapar ni te'n pots anar. Per desgràcia, saps que tenim casos d'espanyols que han fet allí alguna que altra fechoria i ho estan pagant. Entonces és un país que molt tendrien que prendre molt en serio, perquè és un país molt desenvolupat, és a dir, no és un tercer món de dir, va, aquí comprant tot, no? Posant diners pel mig, comprant la voluntat d'una persona en qualsevol àmbit de la vida. No és així. No és així. I entonces... més sorpreses, home, a veure, fan molta vida al carrer i els mercats poden ser molt densos en relació a lo que nosaltres estem acostumbrats d'anar per aquí, per Europa, no? Però, bueno, dins del caos està la bellesa, diria jo, no? A mi m'agrada el caos de Bangkok, per exemple, a mi m'encanta, me fascina. Després hi ha un altre tema que no el tenim que oblidar i que se te quedi un programa de ràdio, que és la prostitució. Hi ha molta gent occidental, gent gran, que va a tindre una aventura en una menor, no? Això està molt, molt penat. Hi ha una certa permissivitat social que és una lacra, jo diria, una lacra que jo crec que s'està erradicant, però bueno, és evident que hi ha puestos com Pattaya, vale? Pues que són nuclis sexuals mundials, no? Entonces ahí trobes persones occidentals que dius, bueno, que està fent aquest home en esta xiqueta, no? I entonces, vull dir, hi ha coses que, per exemple, la primogènita de cada família de les aldees, de les muntanyes i tal, són gent en pobres, en pocs recursos. Pues està ben vist socialment que la xiqueta se dedica a la prostitució. L'envien a aquests grans grups o nuclis que hi ha a Bangkok i allí la ubiquen i treu un rendiment, la xiqueta dona diners
3: a la família.
4: Claro, com s'erradica això? Pues no se pot erradicar perquè està implantat a la societat, està al psicofamiliar, està implantat que la xiqueta primogènita se té que dedicar a això. Entonces, te parlo, o sigui, no és una cosa evident. Tu pots passar de puntilles, anar a Tailàndia, disfrutar a Tailàndia i no veure això, però a la que t'infiltres una miqueta, sí que ho veus. Uh-huh. Vale? És com dir que vas a la Índia i no veuràs mai la misèria, encara que vagis en un tour de 10.000 euros de 5 estrelles. Òbviament, quan surtis en un taxi o en un autobús de cara al teu hotel de 5 estrelles en aire condicionat, veuràs la misèria del carrer. Pues en Tailàndia passa el mateix. Uh-huh. Tu no veuràs la prostitució evident, però si la vols veure, uh-huh, la veuràs.
3: Uh-huh. A la través. I a nivell de aprofitar-se de la ingenuïtat o el desconeixement dels turistes, tu t'has trobat o coneixes que sigui un país on els turistes pues, miren d'aprofitar-se en els preus o d'alguna manera de, igual que altres països, pues, hi ha una tradició que sempre te toca regatejar, que t'està fent
4: sí,
3: saps tu o algo.
4: A Tailàndia quasi no tens que regatejar, quasi, perquè els preus ja d'origen són molt, molt baratos. Bueno, ja sabem tots que tots els mercats del món, i més els asiàtics, estan copats per productes xinos. Uh-huh. Jo he vist un canvi, no? Jo porto 30 anys anant a Tailàndia. De fet, ja t'he dit, jo la faig base meua quan faig un viatge per Àsia, no? O sigui, més de preparar-lo aquí, lo preparo a Bangkok, on tinc amics. I aprofito també per recomanar la millor empresa en llengua hispana, per si algú necessita, que s'adapta a qualsevol preu, que es diu Mundo Nómada. No dic res més perquè no vull fer propaganda, però són amics meus, van arribar en la mateixa motxilla que jo fa 30 anys, però diguéssim que a ells els va anar bé i a mi me va anar no tan bé. I són els números uns. Ara tenen una empresa en 100 persones treballant a les oficines i és àmpliament recomendable, inclús per buscar informació, mundo-nòmada, buscar informació per anar a un per lliure, és una molt bona web. Uh-huh. Molt bona web. I després no m'agradaria, m'haig dit tantes tòpics, no m'agradaria oblidar-me de los triomfals massatges que es fan a Tailàndia. ¿Vale? No vaig a mentir a ningú. Uh-huh. També n'hi ha que són en final feliç. Vull dir, no vaig a mentir a ningú, però els massatges de peus o els massatges complets de cos són... no se poden comparar en cap país d'Àsia, a Tailàndia, i estan a tots els carrers. Són molt bons, són molt baratos, i jo cada vegada que vaig a Tailàndia, cada dia vaig a fer un massatge de peus, com a mínim.
3: Uh-huh. I quines curiositats t'han deixat en la boca oberta d'aquest país? Perquè tu que estàs molt viatjat, que has conegut tantes tradicions, tantes coses tan alienes al món occidental o espanyol, no? De Tailàndia, què t'ha sorprès així com a curiositat que t'has quedat en la boca oberta de... Hòstia!
4: Home, m'ha quedat en la boca oberta en moltes coses, no? És l'únic país que no va ser mai colonitzat per europeus. Sabem que allí, pues, Indochina, per França... Vale? És un país que manté molt bé les tradicions i entonces té, el que t'he dit, un profundo respecte per la monarquia, profundo, és una cosa sorprenent, dius, bueno, tot el país va, diguéssim que va per un, el món va acabar la república, perquè cada un faig el que vulgui, sistema de partits, sistema parlamentari, però ell és el rei. El rei és omnipresent, de fet, fa uns anys va morir, fa poquet, va morir el rei, el famós rei que va estar 30 anys, i van haver 4 anys de dol. Estava allí momificat i jo vaig anar diverses vegades a veure'l. Uh-huh. Perquè vaig anar a pagar peatge, diguéssim, a pagar tribut. Una altra cosa, quan entres al Palau Reial, a Bangkok, que d'això si tenim més temps podríem parlar, tens que anar ben vestit, eh? És a dir, no pots anar com a turista en pantaló curt i xancletes, perquè si no entraràs. No entraràs, te diran, bueno, pues torne vostè demà. Escolta, és que tinc l'hotel a 15 quilòmetres. Dic, no, és que no pot entrar així. És a dir, hi ha unes certes normes que s'han de complir. Després, les cases d'espíritus, que cada un té a casa. A casa, cada casa local a Tailàndia té una casa d'espíritus on tu crees el teu imaginari, no? En les flors, cada matí fan un ritual de bondat perquè el dia surti bo i tal, i dibuixen uns dibuixos en terra. Això ho fan a molts països asiàtics, a Tailàndia també. Els mercats són fascinants, hi ha mercats temàtics, hi ha mercats fluvials que són meravellosos, que te costa una mica d'arribar, però que després tot el mercadeo se fa damunt d'una barca. És molt curiós, molt fotogènic. Hi ha mercats que una vegada cada hora la travessa un tren, és a dir, el mercat se monta, fijeu-vos si és temporal, que resulta que tu sentes la locomotora a 2 o 3 quilòmetres i automàticament desmunten la paraeta damunt dels raïls, passa el tren, te passa el tren a un pam del nas, i automàticament quan passa el tren tornen a muntar el mercat, no?
3: Alguna imatge d'això he vist jo a través d'internet, sí, molt sorprenent.
4: El festival de l'aigua, Songkran, que no pots evitar estar amerat d'aigua, és un festival on l'aigua simbolitza la puresa, no? I te compres una pistola d'estes d'aigua i tipus Darth Vader, i es comences a metrallar pel carrer, però no te coneixen, i es comencen a tirar aigua, que dius, escolta, estic ja, vull dir, un Sant Fermín a lo bèstia, no? Quan tiren aigua, no? Després, bueno, los tuk-tuks són los tòpics, los tuk-tuks te aproximen molt ràpidament, tens que negociar sempre preu antes, de dir, jo te pagaré tant, perquè si no després te'n venen els problemes, i jo n'he tingut alguns. A la que en tens 3 o 4 problemes ja no em vols tindre mai, és a dir, me portes en este puesto i val això, punto. Val la pena que parles. Després, pues, també els pagos digitals s'ha fet molt modern, entroncant una mica en el tema del teu programa de Pixel. Els pagos solen ser digitals. És un país bastant modern en això, molt digitalitzat, estan tots els bancs del món, vull dir, és un país molt fàcil, molt fàcil, molt fàcil. L'entrada al país també és molt fàcil, que ningú es preocupe, arribes, te fas un QR electrònic, uh-huh, que possiblement el fas un dia antes d'entrar, entres a la web del govern tailandès, fas la contestació, el que contestaves antes en un paperet a l'avió, ara se fa, llavors te descarrega un PDF en un QR, que tu t'aproximes a les màquines i fas pip i entres.
3: Per anar a Tailàndia, parlant del tema tecnològic, per exemple, per tenir cobertura d'internet, wifi, interessa comprar-te una targeta SIM a l'entrar?
4: Sí, jo crec que en Tailàndia hi ha hagut països que, com ja t'he dit en algun programa, que val la pena comprar-se una Olafly o un eSIM, ¿vale? En Tailàndia pots fer això, però te costarà molt més car, t'estic parlant de 30 euros més. Si tinguessis que estar 15 dies, doncs 30 euros comparat en 15 dies pot ser molts de diners, ¿vale? Però si tens que estar, per exemple, 3 mesos, doncs val la pena que tinguis Olafly, perquè tindràs una cobertura brutal sense tindre que anar a perdre el temps en anar a una tenda, fotocopiar el passaport, te fan 50 preguntes, has d'ingressar uns diners i t'han d'activar la targeta, això te farà perdre 2 hores. Jo sempre recomano fer-la a l'aeroport. Arribes i ho tens i est. I compra-ho pa lo mínim. És a dir, si te diuen lo mínim són 7 dies i tu estaràs 15, compra passat dies i després aniràs a qualsevol tenda i ho extendràs. El que te faci falta, o si no és directament eSIMs. Hi ha eSIMs asiàtiques ara que són molt fàcils, te baixes l'aplicació, pagues, o sigui, no només te parlo de l'espanyola, de l'Olafly, a mi m'ha funcionat molt bé l'Olafly, però estic segur de que hi ha més eSIMs a Àsia i es van molt per davant de nosaltres.
3: Segur que sí. Agustí, per a qui vulgui anar a Tailàndia, quant de temps tindria que dedicar per a veure lo imprescindible i una miqueta més? Quant de temps calcules?
4: Pues mira, Tailàndia té 3 grans parts, diria jo, no? 3 grans parts. Jo diria que 2 setmanes són... Jo he muntat viatges a Tailàndia, per gent d'aquí també, del poble, i jo mateix he acompanyat. M'han vingut a veure amics i he dit, mira, escolta, estic fent un viatge molt llarg per Àsia i me vaig a parar uns dies a Tailàndia i ha vingut alguna amica a veure'm, no? Entonces, té bàsicament Bangkok, que necessites 2 o 3 dies perquè té molts de monuments impactants, els palaus reals, els millors temples. Després té un circuit nord que està Chiang Mai, Chiang Rai i Pai, i els 2 grans temples que són mundials, que són Sukhothai i Ayutthaya, que són fantàstics, ¿vale? O sigui, Bangkok seria el punt número 1, circuit nord el número 2 i circuit sur, que són les grans platges que pots triar o Phuket o o l'altre cantó, no? O Krabi. Jo recomanaria Krabi, encara no està massificat. Phuket està molt massificat. Koh Samui també, ¿vale? Si no te vols trobar a tots els milions de turistes que venen d'Occident, pues te vas a puestos més tranquils. Les platges són les mateixes, perquè les barcasses i les excursions d'un dia que es fan des de Krabi o des de Phuket van al mateix puesto, però són a la meitat de preu si vas a Krabi, no? I entonces jo crec que com a mínim necessitaries 2 setmanes.
3: Quin recorregut faries? Així una miqueta. Agustí vol anar per primera vegada i vol conèixer el més important i, com ell és curiós, pues, algo més.
4: Lo que te diria, jo faria,
3: Bangkok, primer,
4: jo faria Bangkok 3 o 4 dies més al circuit nord, sobretot Chiang Mai i Chiang Rai. Uh-huh. Si no vols a baixar al Mekong ja és massa, però aquests dos puestos tenen uns temples i uns mercats molt agradables i són la vida més rural, aunque s'han fet molt moderns, ¿vale? I després li dedicaria 4 o 5 dies més, en total serien 4, serien 12, pues posa-li 2 setmanes, perquè te costa un dia arribar i un dia tornar. 2 setmanes seria lo mínim. O sigui, el que vagi menys de 2 setmanes, jo no li recomano que vagi a un destino més pròxim a Espanya, perquè si no és un esforç molt gran, econòmic i de temps, per no disfrutar d'un país meravellós. Entonces, 4 o 5 dies el surt amb els té. Krabi té unes platges magnífiques, possiblement deu haver molta gent que m'està escoltant que deu pensar, pues sí, són les millors del món, sincerament.
3: Quin seria el final apoteòsic de Tailàndia per despedir-se del país? Això és el que tu penses que seria per rematar ja la cirereta del país, encara que sigui fora de lo que és lo comercial o més turístic? Quin seria així,
4: home,
3: el final?
4: Home, hi ha
3: diversos
4: puestos que són fantàstics. Bueno, suposo que tot el món ha vist la pel·lícula que va encumbrar Leonardo DiCaprio, que es diu The Beach. Uh-huh. No, la platja de Phi Phi Island, que diuen que és la platja més bonica del món. Dono fe de que en el seu temps va ser la més bonica del món, però hi ha vegades que les pel·lícules perverteixen els llocs i entonces arribes allà i veus un col·lapso de barques, no? És a dir, però al costat de Phi Phi Islands hi ha paraïsos meravellosos de petites isles que encara no han estat colonitzats pel turisme, i hi ha uns pobles palafítics on te fots una llangosta, minges damunt de, arribes en la barca i els pobles estan damunt de l'aigua, són pobles flotants, ¿vale? I són meravellosos, i jo crec que això seria una guinda fantàstica per combinar el que és la modernitat i l'occidental, el que ens agrada a nosaltres, en la tradició tailandesa. Mm. I bueno, jo faria això, aniria al sud de, jo deixaria la gran carcassa final pel sud de Tailàndia. Mm.
3: Quina és la millor època de l'any per anar-hi? Perquè clar, l'estiu és quan la majoria de persones podem anar-hi, no? Perquè tenim més vacances, però si tinguem que anar també per la climatologia que hi ha a Tailàndia o per també el flux de turistes, quina seria l'època de l'any que tu recomanaries anar-hi pel que fos? Que és una pregunta que clar, tu sí. Has tornat moltes vegades i a la millor has anat més a Salto de Mata, però...
4: Té un clima bastant estandarditzat durant l'any, és un clima molt benigne, és a dir, es pot anar quan un vulgui, però té una època de pluges, ¿vale? I les pluges, que no són tot el dia, sempre hi ha que dir-lo, quan ve una època monsònica no és tan radical com a la Índia o com a altres països, ¿vale? Però és un país que es pot anar durant tot l'any, però jo recomano anar entre novembre i febrer, és a dir, el que seria aquí el Nadal és la millor època per anar a Tailàndia, la millor, perquè és un clima molt benigne, més sec i no té tanta pluja. La pluja, insisteixo.

0: Bon dia a tots i a totes. Avui, 10 de juliol del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies així a la ràdio. I és que avui a Benicarló tindrà lloc la nit en vela que omplirà els carrers del municipi amb 8 espectacles i 6 hores d'arts escèniques. Aquesta 14a edició de la cita cultural se celebrarà, com ja he dit, avui amb una programació molt ampliada i en diversos espais urbans convertits en escenari. La proposta combina circ, música, dansa, màgia i teatre amb una clara aposta per la diversitat i la proximitat al públic. D'això ens parla i ens ho explica el regidor d'Arts Escèniques de Benicarló, Carlos dels Sorts.
1: Demà tenim la nit en vela, tenim aquests 7 espectacles finalment que tindrem en tota la nit. Arrencarem a les 8 de la vesprada amb aquest primer espectacle itinerant per a tota la família, acabant quasi a la 1 del matí en l'últim espectacle a la plaça Constitució. Com sempre, esperem molt bona acceptació i molt bona participació. És cert que demà també se'ns junta amb un esdeveniment esportiu a nivell nacional com és el futbol de l'Espanya, i que igual això, més que res animar sobretot també la gent que surti als bars i cafeteries, que aprofiten mirar a la terrassa, a la pantalla, però també que aposten per la cultura, perquè no n'hi ha que deixar-la de banda i apostar per les dues coses, per l'esport i per la cultura. Així que ja ho tenim tot preparat per a demà.
0: I avui bones notícies i molt guais per a Sant Rafael del Riu, i és que es comencen les seues festes majors de juliol 2026. A les 5:30 tindrà lloc el campionat de pàdel a la pista de pàdel organitzada per l'Associació de Jovens de Sant Rafael del Riu, i després a la 1:00 una mica de festa organitzada també per l'associació amb un cost de 5 eurets, que gaudiu molt del començament de festes allí a Sant Rafael del Riu. A més, el seu alcalde, Domingo Giner, ens parla de l'emoció i el que conlleva, no?, unes festes com les de Sant Rafael. Us deixo en el que ha dit.
2: Bueno, el que està és que anem a fer un campionat de pàdel, és la primera vegada que se fa. Uh-huh. Anem a veure qui és el guanyador o la parella guanyadora d'este primer certamen de pàdel a Sant Rafael del Riu. Després, tenim una xocotada de cosa que tampoc no... A vegades no és important, però sí que té un sentiment. Enguany el riu ha baixat durant molt de temps. S'han fet moltes fotografies per part de veïns i veïnes, i anem a fer una exposició d'aquells moments que ha passat el veí a la vora del riu, fotografiant-lo i veient la bellesa que té el nostre riu quan baixa aigua. Són dues novetats que tenim, però jo crec que la terrassa jove, així com les verbenes populars, són també un escenari de novetat cada any, perquè cada any acudeix més gent, i cada any, quan acaben les festes, la gent valora positivament estos actes que, com un poble minut, com deia al principi, hem de fer l'equilibri entre l'economia i l'oci. No podem destinar tots els diners que voldríem, però sí que tenim que els diners que destinem los actes en una presència i una categoria que considerem acceptable, no, inclús espectacular.
0: I de Sant Rafael ens anem a Culla, i és que demà, 11 de juliol, tindrà lloc l'encesa de Culla, amb més de 8.000 ciris que s'encendran a partir de les 10:30 de la nit, il·luminant tota la localitat amb el tancament de les llums. I d'això ens parla Rosa Martínez, informadora turística de l'Oficina de Turista de Turisme de Culla.
3: Pues bueno, si no conocen Culla, Culla es un pueblo de montaña, pequeñito, que ha conservado perfectamente esa esencia medieval. Y imagínatelo, todas esas calles empedradas, casas de piedra, rincones, recovecos por todas partes, con mucho encanto. Ahora imagínatelo solo iluminado con antorchas y con cirios. Eso lo que hace es realzar esa esencia medieval de la población, ese misticismo que tiene Culla, y trasladarnos, ¿no? Es como que uno hiciera un viaje en el tiempo a esas épocas pasadas.
4: Autotrack Vinaros ponemos a punto el frío que mueve tu negocio.
5: Montamos, reparamos, mantenemos e instalamos equipos de frío para furgonetas, camiones y

0: Santa Magdalena. Dissabte 11 de juliol, prepara't per a viure una intensa jornada amb activitats per a totes i tots. Masterclass de Zumba, actuació de les danses i dolçainers amb la rondalla La Sotà de Benicarló, sopar de pa i porta i, per suposat, ball amb l'orquestra Contrabanda. I si tens ganes de més, DJ en finalitzar la verbena. T'esperem a Santa Magdalena. Organitza l'Associació Juvenil Pont de l'Abuelo Queixalet i col·labora la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Santa Magdalena.
1: Benicarló viurà la màgia de la nit en vela el divendres 10 de juliol. De les 8 de la tarda a la 1 de la matinada, els carrers es convertiran en un gran escenari a cel obert. Circ, música, dansa, màgia i teatre ompliran cada racó de la ciutat en 6 hores inoblidables. Vine i deixa't sorprendre. Benicarló no és mira, és viu. Ajuntament de Benicarló.
2: Sonoro, a recordar Los Ángeles, el debut de Rosalía.
3: El mundo legua y legua.
4: Los cantes son música popular en realidad. Es algo muy antiguo que no tiene autor de lo antiguo que es. Son de principios del siglo XX, un pelín antes incluso.
2: Rosalía comenzó en la música hablando de la muerte, recopilando canciones centenarias alrededor del flamenco.
5: Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro. Con Alfonso Cardenal. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
6: Cadena Ser. El poder de la conversación.